Bon dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert Batiste Triador i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà. Programa de Flamenco de Contrabanda FM, en el qual escoltem i comentem música flamenca de tots els temps, de totes les èpoques, de tots els estils i de tots els palos.

Avui estem a dissabte, 4 de juliol del 2026, i comencem aquest programa de flamenco d'aquí d'allà. Quan són la 1, les 3 hores i 32 minuts més o menys d'aquest dissabte. El programa d'avui de flamenco d'aquí d'allà l'hem titulat Festival Flamenco de Nou Barris del 2026. En aquest programa anticiparem una part de la música que escoltarem en aquest Festival Flamenco de Nou Barris a Barcelona, que es farà dels dies 15 al 18 d'aquest mes de juliol.

El districte de Nou Barris, de Barcelona, és un dels districtes on es va situar molta immigració andalusa als anys 50 i 60 del segle passat. És un districte format inicialment per 9 barris, actualment són 13. Són els barris de Vilapiscina, El Turó de la Peira, Prosperitat, Porta, Verdum, La Guineueta, Canyelles, Roquetes, La Trinitat Nova, Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona. En aquests barris s'escoltava el flamenco a les cases amb els tocadiscos i a les penyes flamenques que existien en aquella època. Avui el flamenco s'ha convertit en una música universal i en un públic de totes les edats. Però és normal que aquest cicle que comentarem i evocarem es faci en un dels barris on fou més important l'empremta de la immigració andalusa.

El Festival Flamenco de Nou Barris es va inaugurar a l'any 2000 i en les seves últimes edicions, a partir de l'any 2022, l'organitza, juntament amb el districte, la Societat Flamenca El Dorado. Aquesta és una societat que... Societat Flamenca El Dorado, que té una programació durant tot l'any de flamenco i aquest mes de juliol assumeix l'organització d'aquest cicle, Flamenco a Nou Barris.

aquest cicle es fa al pati de la seu del districte de Nou Barris. És un pati obert, un lloc molt agradable, que està a prop de l'estació del metro de Llucmajor.

En el cicle començarem a abocar l'actuació que farà el cantaor David Lagos i el guitarrista Alfredo Lagos. David Lagos es va pujar a un escenari de molt jove i al cap d'un temps va formar part de la companyia de Cristina Hoyos, amb la qual va fer diferents gires internacionals. L'any 2002 i 2007 va col·laborar també en diferents espectacles de Joaquín Grilo, Pastora Galván, Israel Galván i Mercedes Ruiz. L'any 2009 va llançar el seu primer disc en solitari, El espejo en el que me miro, que va obtindre un premi de la crítica. El 2014 va gravar el seu segon disc, Mi retoque al cante cerejano, en el qual va servir també per portar als escenaris un espectacle que es va dir Made in Jerez, en el qual va recórrer prestigiosos festivals. Anem a...

Hem escoltat a David Lagos i Alfredo Lagos, que participaran en aquest festival flamenco de Nou Barris, que passarà del dia 15 al 18 d'aquest mes de juliol. Uns altres que intervindran serà el cantaor granaíno Antonio Fernández, amb una experiència molt interessant, que farà acompanyat per Pedro de Dios a la guitarra elèctrica, José Sánchez al baix i Antonio García a la bateria, fent una espècie de fusió de flamenco amb rock, amb instruments elèctrics. Em sembla molt interessant l'experiència que farà Antonio Fernández. És un cantador granaíno que ha actuat amb els Morente, Marina Heredia i altres cantadores de la seva ciutat. I l'escoltarem. És una actuació que es diu Cantes Malditos, en el qual cantarà cantes que han estat marginats en general per cantadores flamencos. Anem a escoltar aquest Antonio Fernández acompanyat per aquest grup amb una versió de La hija de Juan Simón, la famosa milonga que van popularitzar el Pepe Marchena, Antonio Molina, i també últimament l'ha cantat la Rosalía.

impressionant versió de la hija de Juan Simón per Antonio Fernández, acompanyat per instruments elèctrics. Bé, i ara parlarem d'un altre que intervindrà en el cicle, que és el cantaor Jesús Méndez. Jesús Méndez va néixer a Jerez l'any 1984, en el si d'una família de les sagues de cantaores més importants que dona la ciutat de Jerez, la saga dels Méndez. La més famosa d'aquesta saga va ser Antonio Fernández, la Peguera de Jerez, Francisca Méndez, la Peguera de Jerez, cantaora famosíssima. El Jesús Méndez és nebot de la Peguera. Des de que va debutar l'any 2002 en el seu poble, a la Penya Cultural Antonio Chacón, va prendre una carrera molt, molt important. Aquesta carrera va tenir que veure el guitarrista Gerardo Núñez, en el qual, amb aquest genial tocaor, ha recorregut el món sencer en molts països, des de Nova York a Pequín i des d'Amberes a Chicago. I també amb la bailadora Mercedes Ruiz, també ha recorregut molts països. L'any 2008 va presentar el seu primer treball discogràfic, Jerez sin fronteras, auspiciat per el guitarrista Gerardo Núñez, i va comptar amb la col·laboració d'artistes com Moraito, Diego del Morao, Santiago Lara. Escoltem a Jesús Méndez en uns tangos.

Jesús Méndez va participar en l'espectacle Viva Jerez i la producció vinàtica amb la bailadora Rocío Molina. També va gravar el seu segon disc, Añoranza, que el va presentar a la Bienal de Flamenco de Sevilla. El mateix any va participar al Festival d'Avinyón cantant amb Oración, una creació amb la qual va col·laborar amb els compositors àrabs Fawaz Baker de Síria, Amil Safar iraquí i Ahmed Esiat marroquí, en el qual va barrejar el flamenco amb la música àrab contemporània. Seguirem escoltant a Jesús Méndez en unes boleries.

Ole, Jesús Méndez. Trobem ecos de la seva tia, la Peca, que era de Jerez, en aquestes boleries que acaba de cantar Jesús Méndez. Els últims anys ha recorregut propostes a gran nivell, el Festival de Jerez, la Bienal de Sevilla, el Festival de Nims i o la Suma Flamenca de Madrid. L'any 2017 va publicar el disc Voz de l'Alba i el 2022 la seva última gravació és el disc Recordando la Paquera de Jerez, a la qual agraeix d'alguna forma el llegat rebut de la seva tia la Paquera i compta amb orquestració i un repertori molt ampli i variat. Anem a escoltar a Jesús Méndez en una copla a la qual recorda el Manolo Caracol.

escoltat a Jesús Méndez cantant una cobla. Jesús Méndez és avui en dia una de les figures més importants del cante flamenco i tindrem la sort de poder-lo escoltar el divendres 17 al pati del districte de Nou Barris, 17 aquest mes. Poder-lo escoltar en viu i en directe. En aquesta actuació que farà a Nou Barris l'acompanyarà el guitarrista Antonio Higuero, que és un guitarrista també amb un gran prestigi i gran recorregut, que ha acompanyat els principals especialistes de la modalitat del toque, deixant escoltar pinzellades dels seus predecessors com el Chorte Marchena, Manuel Morao, Niño Ricardo, Vicente Amigo, Gerardo Núñez i Moraito Chico. Aquest Antonio Higuero doncs acompanyarà el recital que farà el Jesús Méndez. Anem a escoltar, doncs, per acabar aquesta vocació del que farà el Jesús Méndez, acompanyat per Antonio Higuero, anem a escoltar un fandangos.

les cites més importants que hi haurà a Barcelona els propers dies. A partir d'avui i els propers 15 dies. En primer lloc parlarem dels dies del 4 al 18 de juliol. En primer lloc parlarem precisament del Desvarío Flamenco del 2026, que tindrà lloc al pati del districte de Nou Barris, que està a prop de l'estació de metro de Llucmajor. El dia 15, al Museu de la Música, a l'Auditori de Barcelona, al carrer Lepant 150, tocaran els guitarristes José María Gallardo i Miguel Ángel Cortés fent el Beni Flamenco. A les 20 hores el preu seran 15 euros. Ja per fi al pati del districte de Nou Barris, el dijous 16 actuarà Leonor Leal i després David Lagos i Alfredo Lagos, que els hem escoltat abans. A les 21:30 i a les 23 hores el preu seran 20 euros. El divendres 17, també al pati del districte de Nou Barris, escoltarem els Cantes Malditos, que hem escoltat abans un d'aquests cantes, i després l'actuació estel·lar de Jesús Méndez amb Antonio Higuero a la guitarra. A les 21:30 hores i 23 hores, i el preu seran 20 euros. I el dissabte 18, també al pati del districte, actuarà en primer lloc Mariby Blasco i Pedro Barragán, i després el grandíssim bailaor Israel Galván. A les 21:30 i 23 hores també, i el preu seran 20 euros. Canviant de lloc, a la sala 23 Robadors, al carrer Robadors 23 de Barcelona, els dies 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17 i 18 de juliol tindrem flamenco amb un passi a les 20 hores i un altre passi a les 22 hores, i el preu seran 10 euros. El Palau de la Música de Barcelona, que tots sabem on està, els dies 8, 10, 12, 14 i 17 de juliol hi haurà flamenco a les 20 o 21:30 hores, depèn del dia, i el preu serà més car, de 35 a 75 euros. I per descomptat, a tots els tablaos de Barcelona, que n'hi ha molts tablaos, n'hi ha moltíssims tablaos, els més coneguts, amb més tradició, el tablao Los Tarantos, a la plaça Real, tablao El Cordobés a les Rambles, i el tablao de Carmen al poble espanyol de Montjuïc, hi haurà quasi tots els dies, i sobretot aquest mes de juliol, hi haurà flamenco més orientat al turisme i amb molts casos amb sopar espectacle.

0: Bé, continuant amb anticipar el que escoltarem al districte de Nou Barris els propers dies del 15 al 18 de juliol d'aquest mes, escoltarem l'actuació que faran el dia 18 la Mariví Blasco i el Pedro Barragán. En la segona part d'aquest dia actuarà el grandíssim bailaor Israel Galván, que no posem música perquè és un bailaor, però sí les que el precediran, que seran la soprano Mariví Blasco acompanyada pel guitarrista flamenco Pedro Barragán.
1: La Mariví Blasco és una soprano especialitzada en música antiga que ha col·laborat amb agrupacions barroques molt importants com Europa Galante i l'Arpeggiata, i actualment combina la seva faceta d'intèrpret amb la direcció musical de la companyia For the Fun of It. I el Pedro Barragán és un guitarrista, un tocador flamenco que va estudiar al Conservatori del Liceu de Barcelona amb el mestre Manuel Granados, i va rebre formació també de mestres com Juan Avichuela, Miguel Ángel Cortés, Manolo Franco, el Niño del Mura, Eduardo Rebollar, Gerardo Núñez o Rafael de Kenny. Actualment fa de professor a la Fundació Cristina Eren. Hem escoltat doncs a Mariví Blasco i Pedro Barragán, primer amb una peça que es diu Mezcolanza.

Vaig acabar l'edició d'avui del programa Flamenco d'aquí d'allà, que hem fet a Contrabanda FM, la vostra emissora. En aquest programa hem anticipat la part de la música que s'escoltarà al cicle de Flamenco de Nou Barris, que serà aquests propers dies, del 15 al 18 de juliol d'aquest mes. Us recordo que les repeticions d'aquest programa seran el dimarts 7 a les 9:30 del matí, el dissabte 11 a l'1:30 de la tarda i el dimarts 14 a les 9:30 del matí. I que ja el 18 d'aquest mes gravarem un nou programa. També que podeu escoltar tots els programes d'aquesta sèrie Flamenco d'aquí d'allà en el podcast del programa, entrant a la pàgina web de Contrabanda FM, que és www.contrabanda.org, clicant a sobre del programa Flamenco d'aquí d'allà i clicant a sobre del podcast del programa, podeu escoltar tots els programes d'aquesta sèrie Flamenco d'aquí i d'allà. Bé, acabem escoltant de nou el cantaor Jesús Méndez, que és el cantaor més important que escoltarem en aquest cicle, que es farà al pati de la seu del districte de Nou Barris, a prop de l'estació del metro de Llucmajor a Barcelona. Molt bé, em despedeixo de vosaltres. Bona tarda.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïns.

0: Nas, els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Beceria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: i és exorci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de espera, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Doncs diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Bueno, estamos aquí. Estábamos hablando de un tema muy importante, que és una de les raons per les quals us hem convidat, que és que esteu defensant l'espai d'alguna manera, no? Les bibliotecàries estan en vaga. Per què s'està fent aquesta vaga? Això, com seria la pregunta inicial pels oients, però també com afecta això al servei que rep el barri, no? Una mica...
1: Sí, una mica per situar-vos, a les biblioteques de Barcelona estem fent vaga indefinida des del 26 de maig. Ha tingut un seguiment massiu, sobretot el primer mes, o sigui, ara la cosa ha anat decaient una mica perquè ja portem molt de temps, però sobretot al començament i durant un mes, mes i mig, va tenir un seguiment supermassiu. I també volíem dir que és important dir que en aquesta lluita per defensar els nostres drets no estem soles i que hi ha altres sectors de l'Ajuntament de Barcelona que també estan fent vagues i s'estan mobilitzant des de fa fins i tot més temps que nosaltres, com són les oficines d'atenció al ciutadà, serveis socials, les escoles Bressol, que és de 0 a 3 anys, i tots els apartats dels serveis de feminismes de l'Ajuntament de Barcelona. Pel que fa a les biblioteques, les nostres reivindicacions són històriques i també n'hem afegit de noves. Fa molts anys que estem denunciant la gestió nefasta del Consorci de Biblioteques de Barcelona. El gerent del consorci i la cap de recursos humans no estan per res al costat de la plantilla i estan gestionant les biblioteques com a aparadors per beneficiar el govern de torn, que en aquest cas és el del PSC. Si voleu us expliquem una mica les reivindicacions, la llista és llarga.
0: Endavant!
1: Mira, per començar, una cosa que per nosaltres és molt evident, i potser els usuaris ho han vist o no, és que cal més personal. O sigui, les biblioteques cada cop estem obrint amb un horari més extens, cosa que ens encanta, perquè es pugui donar el màxim de servei a la ciutadania, però el que no estan fent és ampliar les plantilles. Veureu que en moltes biblioteques hi ha taulells buits, on no hi ha ningú, i en definitiva el que necessitem és més personal. Les plantilles estem sota mínims i això no només ens afecta a nosaltres en el nostre dia a dia, sinó també sobretot a les persones usuàries. Denunciem també un... Ah, això ho explicarà la Rosa. És que ens han dividit
0: una mica.
1: Ha
0: habido gestos aquí en el estudio.
2: Sí, també denunciem la supressió d'un servei que pel nostre barri i per la nostra biblioteca era superimportant, per totes ho és, però crec que per la nostra especialment, que és el servei del suport informàtic, que teníem una persona, totes les biblioteques, dos dies a la setmana, ajudant a fer temes informàtics a les usuàries. I deu fer cosa d'un any que aquest servei va desaparèixer sense cap explicació. D'un dia per l'altre nosaltres ens vam trobar que ja no teníem aquesta persona i fins al dia d'avui no tenim cap notícia de què ha passat. Després, per altra banda, també tenim a nivell de personal, tenim horaris que no permeten la conciliació. Hi ha dies a la setmana que doblem i estem treballant més de 10 hores al dia i no tothom té garantida una tarda lliure a la setmana. Amb el nostre horari, que és bàsicament de tardes, demanem almenys una tarda lliure a la setmana i això no ho tenim. També es demana el reconeixement de la tasca d'atenció directa a la ciutadania a través d'un complement retributiu just, com tenen altres serveis de l'Ajuntament que estan cara al públic. També un protocol específic per abordar les violències. Volem també que retorni la mobilitat anual entre biblioteques. Abans podíem demanar canvi de biblio un cop l'any, ara això ens ho van treure. De fet, crec que des del 2020 o 21 que no hi ha mobilitat.
1: 2021, sí.
2: Ara ens van dir que potser això podria ser cada 4 anys, cosa que és totalment insuficient.
1: Sí, sí. I després també us volíem explicar que tenim una sobrecàrrega de feina perquè estem assumint tasques que sense un reforç no les podem fer bé. Un exemple seria, aquests últims mesos hem tingut com una allau de carnets i certificats que estem fent pel tema de la regularització extraordinària. Nosaltres estem super d'acord amb ajudar les persones que s'acosten a la biblioteca per tenir aquest certificat i aquests carnets. El que passa que nosaltres hem demanat al Consorci que per poder fer bé aquesta feina i també dedicar-nos a altres tasques de la biblioteca necessitem un reforç, un mínim dues persones més que s'afegeixin als taulells per poder fer aquests carnets, també perquè les persones que venen a demanar aquests carnets no s'hagin d'esperar tanta estona i fer cues fins a fora al carrer. I el Consorci no ens ha fet ni cas i no han posat més persones de reforç. També és important explicar que nosaltres intentem fer el millor que podem aquesta tasca d'acollida d'informació, però que també seria necessari que el districte oferís més serveis d'acollida i suport a la ciutadania. O sigui, a part de nosaltres, doncs, que reforci més la OAC i altres serveis d'ajuts i d'informació a les persones nouvingudes o del barri.
0: Total, perquè és com important, entenc, que a la Bíblia pugui passar això, però també és bo que poder respectar la missió d'un espai com la biblioteca, no?, que té a veure amb la lectura i la cultura al final. Llavors, bueno, que si no és ir parxeando coses que no...
1: Sí,
0: i amb això al final de la regularització extraordinària és molt clar, no?
1: Sí, sí, totalment.
0: O sea, bueno, sí. Era ultra, no sé, o sea, era intencionadíssimo, vamos, no... Les primeres setmanes va ser una locura.
1: Va ser com una bogeria total i, clar, nosaltres posàvem tota la intenció del món, però ens faltaven mans, també.
3: Jo puc dir una cosa, sí. Que és exposar a un altre tipus de violència a les persones que ja estan patint moltíssima violència.
1: Sí.
3: Vull dir, com és també una manera de desmobilitzar aquestes persones perquè no accedeixin a aquests recursos. Vull dir que tampoc és baladí.
2: Totalment, totalment.
1: Sí, sí. I també, bé, també així a nivell general estem demanant que hi hagi més educadores socials a les biblioteques. Només hi ha 4 educadores socials per 41 biblioteques, que això és irrisori. Nosaltres, per sort, tenim la sort de que tenim una educadora social, però també pensem que l'ideal seria que com a mínim fossin dues persones per fer una mica d'equip entre elles. Mm. Una sola persona queda una mica deslligada. I també volíem dir que som a biblioteca som un col·lectiu feminitzat amb una bretxa salarial discriminatòria i que cal acabar amb aquesta desigualtat històrica.
2: També cal acabar amb la criminalització de les baixes mèdiques i l'assetjament de l'empresa Corredi subcontractada per l'Ajuntament, perquè el dia que t'agafes una baixa ja t'estan trucant demanant-te explicacions. I si tanta per anar a la mútua a fer-te una revisió al mateix dia.
0: És per a matar-los.
2: I això és una empresa que ha contractat l'Ajuntament de Barcelona.
4: I també és violència, al final.
2: Sí, o sea, sí.
4: Són drets laborals, penya, la baixa.
2: Sí.
4: Vull dir, prou.
2: Sí.
1: Clar, és que estan qüestionant la feina dels metges dels CAPs, no? O sigui, és com tu et dones una baixa, doncs no, ningú ha de qüestionar aquesta baixa.
2: Per altra banda, denunciem les retallades de sou del personal de cap de setmana i cal deixar de menystenir i aturar la precarització del personal itinerant, el personal de suport i el personal temporal. S'inauguren noves biblioteques sense atendre les necessitats de les existents.
0: Dilo.
2: Biblioteques aparador. A la nostra biblioteca, per exemple, no s'està renovant ni mobiliari ni prestatgeries, falten taules, falten endolls, tenim molt pocs endolls.
0: Quan anem a això, perquè bueno, la pregunta també anava per aquí, que no és només qüestions laborals, sinó també de l'espai, no?
2: Sí, i el servei que es pot oferir, sí. No tenim ni una sola butaca de lectura. La climatització no funciona des de
0: Perfecto.
2: Fa anys. I la il·luminació no és la correcta. O sigui, cal molt més inversió en aquestes coses per donar uns serveis mínims.
0: Què vol dir que la il·luminació no és la correcta? Mira que jo havia dit lo de la luz.
1: Sí, perquè és càlida, sí, però és càlida en tot el seu sentit de la paraula. O sigui, són llums com antigues que fan molta calor i contribueixen a que l'espai no es refredi prou.
0: Clar.
1: I faltaria... O una mica com abans, hi hauria d'haver com també làmperes a les taules, així com per tenir, si tu estàs fent algun treball o estàs estudiant, tenir una llum així més enfocada al teu llibre o als teus apunts, no? Això també faria falta que s'implementés. I el tema aquest de les butaques de lectura, per mi, bueno, jo quan vaig arribar a la biblioteca ho vaig veure claríssim, jo ho relaciono amb una mica com de classisme, de dir, com que aquest barri és així de gent sense sostre, no els hi cal una butaca còmoda, es pot tacar perquè potser porten, van bruts i es pot tacar, i a mi això em sembla com un greuge comparatiu amb altres biblioteques, o sigui, al Raval la gent també pot
0: de locos, sí,
1: voler
0: sí,
1: estar
0: sí.
1: còmoda llegint un llibre amb una butaca com Déu mana.
0: I tant. I és una qüestió de mínims d'accessibilitat. O sigui, no tots els cossos són iguals i les cadires no han de ser totes iguals, també. No. Com que hi ha un punt de...
4: I la climatització també és una cosa de seguretat, al final, com prevenció de riscos laborals, com tot això...
1: Sí, amb el que et posen més facilitat és tancar la sala infantil, perquè clar, allà si es desmaia algun nen quedarien molt malament, no? Llavors et donen més facilitats per tancar la sala infantil, però per la sala d'adults sempre intenten que no es tanqui, si, bueno, sempre estem així com negociant si tanquem o no tanquem. Nosaltres voldríem no tancar perquè estem donant un servei, però clar, si s'arriba a 30 graus clar. Ja per temes de salut sí que s'hauria de tancar. Sí.
5: I has parlat de les biblioteques com a refugis climàtics, si no funciona la...
2: Sí, tenim l'etiqueta de refugi climàtic a 30 graus.
5: No obrim prou horaris perquè la gent se pugui aixoplugar a serveis públics, no? Perquè no hi ha personal i, no? O sigui, és com...
1: Sí, i de vegades fa gairebé la mateixa temperatura fora que dins. I van fer la roda de premsa per presentar els refugis climàtics allà,
5: sí,
1: a la nostra biblioteca.
5: Sí, van fer un bombo, no?
1: L'any passat.
2: Sí, 29 graus. Sí.
0: Ai, apurant.
2: Apurant.
0: Ara que... Bueno, que sortia això... des de l'Àgora ens van passar una primera pregunta per vosaltres, que era... Si vosaltres sou conscients de lo important que és la vostra tasca per les veïnes, així con estas palabras.
1: Nosaltres com a treballadores si veiem important la nostra... La...
0: Sí, o sigui, l'Iñaki va dir, sí. Pregúntales si ellos son conscientes de lo importante que es... No era algo así la pregunta, o me lo estoy inventando. ¿Cómo era? Sí, de lo importante que és, Marta.
5: Clar, ell fa una pregunta, potser se diria retòrica, no? Però sí, de lo important que és perquè nosaltres valorem moltíssim la funció de les biblioteques, no? Quan estàs en un espai ocupat, que veus les situacions, que veus com arriba la gent, que nosaltres també tenim un projecte, no?, d'obrir-lo, de que la gent vagi i descansi, quan tu tens una biblioteca al barri que està en connexió amb això, que està amb aquesta sensibilitat, és superimportant i ve la gent i la biblioteca és un espai encara accessible, un espai públic encara accessible per molta gent. I llavors era la pregunta, no? Sou conscients de lo important que és? I per això, no? Com, què hem de fer per recolzar aquesta lluita, aquesta vaga? Com, perquè per nosaltres és superimportant.
0: Sí, si no recordo malament, anava també... Sou conscients lo molt que valoren les veïnes la biblioteca?
1: Mira, això ho hem vist justament ara en aquesta època de la vaga. Jo m'he quedat bastant sorprès. Jo sí que m'imaginava que algú molt puntualment ens donaria suport.

0: de donar-se autobombo, de mantenir els seus sous desorbitats, perquè això amb la vaga ara ho hem estat dient, quins sous desorbitats cobren la gent que estan a dalt de tot. I nosaltres ho tenim clar i nosaltres hi posem voluntat, el que passa que ens falten recursos, ens falta poder negociar, millorar les nostres condicions, no només les nostres condicions, sinó la dels usuaris. O sigui, va molt lligat les nostres reivindicacions laborals amb els drets dels ciutadans que tenen dret a tenir un espai públic que funcioni bé.
1: Voy a saltar a la pregunta que tenía que hacer antes.
2: I com funciona la vaga? Perquè sé que durant un temps s'ha fet vaga indefinida de dissabtes, quines accions s'han fet i quin seguiment hi ha al barri?
0: Bueno, abans del 26 de maig, d'aquesta vaga indefinida, ja havíem fet dies puntuals de vaga, havíem fet aturades parcials i vam fer vagues els dissabtes també. També una mica com per, ho diem clarament, moltes vegades fèiem vaga el dissabte per fer una mena de conciliació, encara que fos a costa de que ens traguessin bastant de sou, perquè a més tenim un petit plus per treballar els dissabtes, per cert, bastant irrisori, i ens ho fèiem una mica també com per poder conciliar i tenir algun dia més de festa. Doncs això, les mobilitzacions no són una cosa nova d'ara, venim de lluny, i el que sí que hem fet ara, a partir del 26 de maig, és un salt molt important, i és que la vaga és indefinida, ha tingut un seguiment massiu, i hem vist que la plantilla està més unida que mai. O sigui, també ha sigut com un exercici d'empoderament. La gent ens queixaven molt els equips, cada biblioteca, quan parlàvem entre nosaltres ens queixaven, però això no ho estàvem visibilitzant. I una forma de fer-nos visibles doncs, ha sigut aquesta vaga, que no és una vaga només de fer vaga, sinó que també ens hem volgut visibilitzar participant en cafetes, a llocs on ens han convidat per explicar les nostres mobilitzacions, venir aquí a la ràdio, una mica fer-nos veure i això. I també hem demanat a les usuàries que si volen ajudar a la vaga i a nodrir la caixa. Hem fet una caixa de resistència perquè fer vaga també té un cost econòmic important per nosaltres, doncs hem elaborat aquestes samarretes que portem ara, que posa Defensem les nostres biblioteques, i també hem fet unes bosses, i llavors la gent adquirint aquestes samarretes i aquestes bosses estan ajudant a la caixa de resistència.
3: En aquest punt, agrair el suport del local, que és un punt de venda de samarretes i de bosses, i sempre disposades a tot el que faci falta per recolzar-nos, participar en manifestacions, tenim la pancarta del local, i sempre al nostre costat.
0: Apareix a totes les fotos.
2: Tot el món sí. Té una pancarta hecha por Iñaki.
3: Però és molt important sentir aquest suport.
2: Sí, molt sí important. Que ho és. Sí que ho és. Perquè... Perdona, Marta.
4: No, que és proporcional a la feina que feu, no? Perquè molts cops es parla de la funció pública com si no hi hagués ALBA, però totes les persones que treballem en funció pública, que ens creiem al servei públic, estem pues, bueno, no? Molt a tope, no? I molts cops no, estem molt per davant del que les direccions estan sí. visualitzant, estan projectant, no? Sí. I estan mirant aquests serveis des d'un altre punt de vista superllunyà a les realitats transformadores, no? I per això al local estem superfans, grupis, farem el que faci falta perquè la biblioteca per nosaltres està al mateix nivell, no? que l'Àgora, que tenia un cap nou de salut, no? Total. Estem en una línia que tirem aquí i que hem d'anar a per totes, si sou veïnes i veïns del barri, que feu un treball molt important. I ja està, hasta el final.
0: Mira, jo lligat amb això que estàs explicant, volíem llançar una idea que algunes persones del nostre equip ja fa temps que ens ronda pel cap, i és que nosaltres ho llancem i després si es fa o no es fa doncs ja ho anirem veient, que estaria molt bé, que això és una crida que fem a la ciutadania, però nosaltres també ens hi podríem implicar, algunes persones que treballem a la Sant Pau, que és que es creés al barri del Raval una plataforma ciutadana, doncs

0: Però per aconseguir millores per la Bíblia del barri, que és la Biblioteca Sant Pau, i nosaltres també ens hi afegiríem com a treballadores i una mica com per reivindicar les millores que necessita la biblioteca, tot això que dèiem de les coses petites o no tan petites com això, doncs, que funcioni l'aire condicionat, que tinguem butaques per lectura, que la gent també tinguin alguna forma com de proposar activitats culturals més des de la ciutadania, que no siguem només nosaltres que proposem activitats, sinó que hi hagi una mena de canal com per recollir les idees de la gent, i no sé, seria interessant.
1: Que guai, bueno, ahí contáis con Raval Rebel també, o sigui que el que necessiteu. Jo tinc una última pregunta abans d'anar a un poc de musiquita, que l'he rescatat d'abans. Clar, porteu aquestes samarretes que dèieu, fantàstiques, que se poden comprar en el local, i posa Defensem les nostres biblioteques. Què és Defensem Biblios? Què és la plataforma?
0: Defensem Biblios, o sigui, a les biblioteques tenim un comitè d'empresa, que és com el que s'anomena la part social, no?, de qualsevol empresa. Diem empresa perquè, com que el Consorci de Biblioteques funciona com una empresa privada, i no ho hauria de ser, doncs per això diem empresa. Doncs hi ha el típic comitè d'empresa, hi ha dos sindicats, que és la Intersindical i la CGT, per sort estem lliures de... Això ja és opinió meva. Estem lliures de comissions i UGT.
2: Dilo.
3: Aplauso.
1: Haurem de tenir un botó d'aplausos.
3: Aplaudiments.
0: El que passa que això de Defensem Biblios transcendeix una mica el comitè d'empresa, o sigui, ha acabat sent, sense pretendre-ho, ha sortit d'una forma molt natural, ha acabat sent com una plataforma més àmplia, i allà ens hi hem afegit més gent. Per exemple, la Rosa i jo no estem sindicats, però fins i tot s'ha superat el número de persones que estan sindicades, i llavors ha acabat sent com una plataforma àmplia, i jo trobo que també pels sindicats també ha sigut com una forma de veure que tenen suport de més gent, i que els sindicats no estan per sobre de les persones no sindicades mobilitzades. O sigui, al final ha sigut com una plataforma molt, molt democràtica de gent que volem que les coses canviïn.
1: Que guai, que guai. Vamos a una cancioncita i després, quan tornem, us faig la pregunta de que, bueno, la segona pregunta que ens van proposar des de l'Àgora.

0: Bueno, he avançat jo aquí una pregunta que les iba a fer després i ja han contestat i han organitzat una cosa, que és que la pregunta que ens llançava l'Àgora és si faríeu alguna cosa amb l'Àgora Juan Andrés per la seva defensa.
1: Doncs sí. Sí, se'ns ha ocorregut ara mateix que l'Àgora podria ser un espai on fer el nostre club de lectura del que estem més orgulloses, que és el Dissidències a la Fresca, que normalment el fem a fora els jardins de Rubió i Lluc, i és un club de proximitat que organitzem conjuntament amb la Clara, del Servei de Dinamització Comunitària, i ens trobem cada 15 dies per comentar lectures dissidents amb l'objectiu de fer-nos pensar una mica i intentem que hi participi sempre algú vinculat amb la temàtica del llibre que hem llegit, i si pot ser algú del barri, molt millor. Llavors, segurament podríem fer alguna cosa a l'Àgora, inclús fer un dissidències itinerant, no?, a diferents espais històrics del barri. Crec que ho podem fer, no?
2: Sí. Sí, ja, de fet, ho hem decidit ja, no? Sí, hem quedat que sí.
0: Esto también era una pregunta retòrica. Bueno, i ara una pregunta obligada. Quina pregunta li faríeu a Matrineres? Les tenim aquí d'aquí dues setmanes.
3: Aviam. No, una pregunta que pot semblar que està com instal·lada en el pessimisme, però que, bueno, que pot passar. I llavors, com que sabem que aquest servei està en perill, si al final tanquessin l'espai, què farien? Necessitarien el suport d'altres espais. Nosaltres, al sentir aquesta pregunta de seguida, hi hem pensat en com col·laborar d'alguna manera. Si no tenen un espai físic, doncs pot fer servir la biblioteca o el que sigui. O sigui, la voluntat hi és, però elles com veuen, si la cosa no va bé i al final es tanqués el servei, com veurien, com voldrien o podrien donar continuïtat a aquest espai, a aquest servei?
0: És una gran pregunta, els hi farem i nada, i escucharem a veure què responen. Que duro, eh? De vegades la movida és esa, te quitan los espacios, bueno, per això estem lluitant per tot això. Anem tancant. Com pinta l'estiu a la Biblió de Sant Pau?
1: Calorós. Bueno, ja hem dit, no?, que aquesta biblioteca té problemes greus, molt greus, de climatització des de fa molts anys, i cada estiu estem igual. Tenim la etiqueta de refugis climàtics i passem calor cada dia. La sala infantil al voltant de 29-30 graus. La sala d'adults no ens quedem curts, estem a 28. Tenim molts ventiladors industrials i sobrevivim amb ventiladors. Pensem que hauria de ser una inversió prioritària, perquè no pot ser refugi climàtic en aquestes temperatures, no pot ser.
0: I en aquest barri també, que ara just sortia una notícia, no?, aquesta setmana, que és el barri més vulnerable a les altes temperatures.
2: Sí. Hi ha un viatge, crec, de 3 o 4 graus per sobre d'altres barris de Barcelona. Això és fortíssim.
4: És que és el barri més calorós de tota Barcelona.
2: Clar.
1: I més dens, la densitat de població fa que...
4: I que la gent té unes cases més precàries. Exacte. I unes dificultats econòmiques, que no té aire condicionat a casa, i etc.
1: Hauria de ser la prioritat.
3: De fet, la nostra biblioteca abans, a l'agost, no s'obria, perquè a Barcelona... Les biblioteques més petites, nosaltres, encara que no ho sembli, és biblioteca petita, això també seria tot un tema, que estaria bé que s'ampliés, que fos més gran. Nosaltres de l'agost no obríem, i ara des de fa no sé quants anys...
1: Diria dos o tres.
3: Dos o tres anys sí que obrim a l'agost. Nosaltres, com la gent que treballem, estem super d'acord en que s'obri l'agost per poder donar servei al barri, i si fos realment un refugi climàtic, estaria molt bé que s'obrís a l'agost i la gent no s'hagués de desplaçar a una altra biblioteca fora del barri. Però, clar, volem que s'obri, però amb la garantia de que sigui un veritable refugi climàtic. O sigui, perquè sortir del carrer amb la calorada i entrar a la biblioteca i seguir passant calor no és gaire còmode ni saludable.
2: És violència.
0: És violència. Sí.
3: Clar, nosaltres si a l'agost passem de 30 graus i ens veiem obligades a tancar, vull dir, nosaltres no volem tancar, però clar, tampoc volem que la gent vingui allà a passar-ho malament o a tenir una lipotímia, per dir-ho així, sí, clarament. I hi ha diferents biblioteques que a Barcelona que també tenen el mateix problema, que han hagut de tancar. Nou Barris ha estat tancada unes setmanes. Bueno, cada any 4 o 5 biblioteques han de tancar per la calor.
0: Sí, per la calor, sí, perquè sobrepassen aquests...
3: Sí, això és una manca d'inversió brutal, sí, després sí, sí, tenen tot l'any per intentar esmenar-ho i no... I any rere any s'han de tornar a tancar biblioteques.
4: Clar, són dues coses. Hi ha un tema de riscos laborals dels treballadors quan estan les temperatures altes i després el servei que tu dones als usuaris. Clar. Però, clar, el risc laboral dels treballadors és gravíssim.
3: Clar, nosaltres ja estem més hores. Potser un usuari que només ve una estona no ho nota tant, però nosaltres que estem allà molta estona, i també usuaris que hi estan des de que, doncs això, perquè venen allà a refugiar-se o fer servir internet o a llegir un llibre, i si estan des de que obrim, que no hi ha gaire diferència. També hi ha usuaris que estan des de que obrim fins que tanquem, o sigui, es passen 6 hores a dins i no tenen per què estar a 30 graus.
0: Totalment.
3: Dins d'un espai públic.
0: I quines accions teniu pensades properament?
3: Bueno, ara mateix, amb l'estiu, com que ara ja baixem una mica el ritme, hem estat fent diferents xerrades a espais alliberats de Barcelona, com Calatrava de Gràcia, hem estat també a Ateneus, com l'Ateneu del Poble Nou, i ara fins al setembre no farem gaire cosa més així de visibilitat. Però sí que us volíem anunciar una convocatòria important, que és aquest mateix divendres, a les 9:30 del matí a la Ciutat de la Justícia, per donar suport a dues persones, companyes de, bueno, una d'elles sóc jo, que, bueno, per explicar-ho així una mica ràpid, el 5 de juny vam intentar fer una acció simbòlica, que era entrar al vestíbul de l'Ajuntament per fer sentir la nostra veu, una acció pacífica, totalment simbòlica, però ens vam trobar amb que els diferents guàrdia urbans, doncs, van decidir treure les porres i colpejar-nos a tort i a dret quan només volíem fer una acció pacífica i simbòlica. I a sobre que va passar això, que hi va haver gent directament agredida, fins i tot van estirar un dels companys i el van immobilitzar al terra. La gent es va indignar perquè el tenien immobilitzat i hi ha un vidre, i llavors ho veiem des de fora i teníem la impotència de que no podíem fer res com perquè el deixessin de pagar. La gent va picar els vidres i es va escardar una mica el vidre. I llavors, a partir d'això, d'aquesta esquerda, doncs hi ha dues causes obertes, una per danys i l'altra per atemptat a l'autoritat. O sigui, a sobre que la persona va rebre, l'acusen, això ja ens han explicat els advocats, que és un mètode clàssic, no? Que a sobre que et peguen et diuen que ets tu el que has causat uns...
0: Ley mordaza de manual.
3: Sí.
4: Benvinguts als moviments socials, companys. Sí. És així com...
3: Sí, de fet, companyes de les escoles Bressol, també hi ha com 6 noves citacions, o sigui, l'estratègia de l'Ajuntament és, doncs, desgastar-nos amb omplir-nos amb... Sí. Amb citacions d'aquest tipus, perquè llavors no ens podrem dedicar a visibilitzar les nostres lluites. I això, bueno, jo ja m'animo a dir que estaria, faig una crida, que la gent estaria bé que deixés de votar partits de dretes o de falsa esquerra, com és el PSC.
0: Barres! Collboni!
3: Al final em faran fora, eh?
0: No, hombre, no. Bueno, anem amb una última pregunta que era obligatòria i que potser esteu farts vosaltres de que us l'hagan, però teniu alguna recomanació per a aquest estiu d'algun llibre? Alguna lectura?
1: Sí, sempre tenim recomanacions. Jo recomano un llibre que m'acabo de llegir, que és a Un metre quadrat, de la Llucia Ramis, que aborda el tema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona i també a Mallorca, perquè ella és mallorquina, i està molt bé perquè fa una mica de crònica periodística per entendre com hem arribat fins aquí. I amb un fil conductor autobiogràfic passant per tots els pisos en què ella ha viscut. I, bueno, m'ha agradat molt. Està molt ben escrit i és... bueno, està molt bé. I el recomano a tothom.
0: Que bien.
3: I jo volia recomanar un llibre que no és una novetat, és un llibre bastant bé del 2014, no sé si ho sabré pronunciar, que es diu Adéu a Lady Bellegueule, no sé si en francès, s'escriu Bellegueule, i és un llibre que és una novel·la autobiogràfica de l'autor, que es diu Eduard Luis, i és un llibre que relata la infantesa de l'autor en una ciutat mitjana, o sigui, no és un entorn rural, sinó que és una ciutat mitjana de la perifèria de París, i en un entorn marcat per la pobresa, el masclisme i sobretot l'homofòbia, que és la que pateix directament l'autor, i parla també del procés vital que suposa fugir d'aquesta ciutat i anar-se'n a una gran ciutat com París per poder acceptar-se i sobreviure.
0: Clara.
2: Vale, jo no recomanaré un llibre, jo recomanaré una autora, que és la Montserrat Roig, perquè és la meva autora preferida, i justament la Montserrat Roig té una cita que diu que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini, que crec que casa molt bé com amb el que estàvem dient avui, i que cada vegada que des de l'administració i des del poder s'intenta buidar espais de cultura pública, lliure i gratuïta per tothom, el que estan intentant és justament que quedi en mans de les empreses privades. I que cada vegada que tu, amiga, que ens estàs escoltant, vas al Cosmocaixa, el que estàs fent també és participar de blanquejar tots els desnonaments i totes les mandangues que blanquegen aquestes grans empreses. La cultura ha de ser pública, lliure i gratuïta per tothom perquè és el nostre dret. Per tant, defensem les biblioteques cada dia, i a les nostres amigues també.
0: A tope. Moltes gràcies, Clara. Marta, quina recomanació?
4: Jo no faria una recomanació, jo faria una petició, ja que tenim bibliotecaris especialitzats, que ens falta molta literatura, crec, o referents, si pogués ser també novel·lada, sobre com es fan les vagues. Perquè saps què passa? Que jo és la pregunta que m'he quedat avui, no? Costa un esforç molt gran muntar una vaga. Tu te queixes, tu no funciones, però confies en que t'escoltaran, després és que no, després vas als sindicats, després no has estat mai sindicat, no tens experiència. I la gènesis de com, no? Perquè les vagues no... Bueno, no sé, no? Clar, sentim la vaga de la canadenca que vam aconseguir, la jornada de 8 hores... Claro, però les persones érem nosaltres, així com a nosaltres, gent com a nosaltres, no? Que faia aquests canvis, no? I necessitem tenir una bibliografia de referència, jo us la demano, per lo menos al nostre barri, de que hi haurà una bibliografia de històries de les persones que fem vagues per transformar les coses.
3: De fet, hi ha un llibre que ara quedaré molt malament perquè no me'n recordo l'autor, però el títol sí que el sé, que és Cómo ganar una huelga.
4: Exacte, per exemple...
3: que de fet ara estem intentant, hem fet una crida que totes les biblioteques l'adquireixin pel seu fons, i es diu directament així, sí. Com ganar una huelga. Animem a la gent que demani aquest llibre. També molts dels nostres companys també l'estan agafant en préstec com per entendre una mica com funciona aquest pols que sembla impossible amb l'administració, amb el poder, que sembla que sigui impossible guanyar una vaga, però... Sí,
4: exacte,
3: sí, ens hi esforcem, exemple, i ens unim,
4: no?
3: Que ha passat, no?
4: Amb la vaga dels mestres, que de sobte sí que fa una irrupció, però és molt difícil fer això. I jo demanaria en algun moment si poguéssim tenir el llibret dels vaguistes de les biblioteques del nostre barri,
0: comptada
4: per vosaltres, si us plau, necessitem... Ei, al local fem fanzins, o sigui, clar, és igual una cosa petita, com... Vale? Vosaltres, vale? Heu fet aquesta vaga. Això per mi seria una de les, com ara, del cicle de
1: dissidències a la presa.
4: Aquesta té que ser una lectura.
0: Lo queremos leer en septiembre.
1: Jo també per l'estiu.
2: Recomano, que no és un llibre, però hi ha una autora que és la Dolors Marín, que és la meva amiguíssima, sí, que a més ella fa com molta feina de revisionisme històric de dones llibertàries i de dones anarquistes que han encapçalat molts moviments a la nostra ciutat, que potser no t'expliquen com es fa una vaga, però sí que t'expliquen com s'han fet vagues anteriorment al nostre barri, i crec que també és molt xulo poder-ho revisitar.
4: Exacte. Dolors Marín, com guanyar una vaga i la vostra història en fascina. És una petiteta encara, però sisplau.
0: Seria increïble.
4: Lectura obligatòria.
3: Mari, ens ho apuntem.
5: Jo vull recomanar l'últim que leí, que fue un libro de Sergio Ramírez i se llama Estás en Nicaragua, que es un poco un recorrido de la revolución sandinista antes de que se transversara todo, y al menos en mi caso fue como, no sé, es esperanzador ver cómo las cosas sí estaban funcionando en un momento y como recuperar esa idea un poco también de otra época que se hacía de otras maneras, y ver, aunque no esté saliendo también ahorita en Nicaragua necesariamente la cosa, decir, en algún momento sí salió bien, o salían cosas bien, y pues se puede recuperar esto.
0: Pues voy yo, ¿no? Porque doncs jo, amb això que sortia, ¿no?, de com ganar una huelga, i jo vaig llegir un llibre fa uns anys que es diu La dinàmica de la revuelta, publicat per Virus Editorial, i que és de l'Eric Hassan, i que el que fa és com et planteja com moltes situacions diferents en què hi ha hagut revoltes, revolucions i tal, i el que et fa entendre és que no hi ha una fórmula, diguéssim, sinó que la revolta sempre sorgeix de baix, al final, i que es construeix en la mateixa lluita, que no hi ha una fórmula ahí de decir, venga, va, ¿cuál es el ABC para montar una cosa? I és, bueno, a mi em va agradar molt com per desmuntar mites de vanguardisme polític, i a mi em va, sí, crec que és una bona referència. És ensayo, i a veces el ensayo fa una mica de mandra a l'estiu, almenys a mi. Entonces, como novela, Lo raro es vivir, de Carmen Martín Gaite. Ya está.
1: Ay, es la millor, m'encanta.
0: Bueno, después de esta lleugeresa final fantástica, ¿no?, después de lo duro que ha sido, porque la lucha es dura, porque, y el capital es duro, ens acomiadem. Convidem a l'assemblea de Rebel Rebel, que la fem cada dimarts a les 6:30 aquí a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que és a Reina Amàlia número 38, baixos. Ara farem dues assemblees més aquest mes, però després ja tornem al setembre. Fem dos passes de cine d'un documental fantàstic, que és Els 11 del Raval, que el va produir ara el 3CAT, i que el documental està ben fet, no és que sigui superfantàstic, però el que és fantàstic és poder pensar sobre una cosa que va passar al barri el 2008 i que és gravíssima, com van empresonar a 11 veïns del barri pel fet de ser musulmans, dient que volien atemptar contra el metro de Barcelona, i era tot mentira. I han aconseguit entrevistes amb el jutge, amb l'advocat, amb el fiscal, entrevistes que no podries veure si no fos gràcies a aquest documental, la cruesa i la banalitat i lo random, per triste que sea, que és un acte així, no? Llavors, bueno, random en el sentit de que te toca perquè eres una pieza que tienen que meter en la cárcel, no perquè sea random. De random no tiene nada, hay un objetivo muy concreto.
5: I recordar que el divendres també, al matí, en la frente de la Ciutat de la Justícia.
0: Exacto.
1: 9:30.
0: 9:30. Seguiu a Defensem Biblio, seguiu a Rebel Rebel. Moltes gràcies, i sobretot moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Merci a vosaltres. Gràcies.

Ah, doncs justament d'aquest 90è aniversari a la biblioteca hem fet fa dos dies hi ha una exposició, només entrar a la biblioteca, sobre aquest aniversari de la Revolució Social.